Bona tarda a tots i totes. Al llibre de Deuteronomi, capítol 16, verset 13, llegim el següent. Celebraràs la festa dels tabernacles durant 7 dies, quan hagis acabat la collita de la teva era i dels teus cups. Demà divendres, els nostres germans, grans en la fe, el poble jueu, duran a terme la festivitat de Sukkot, o festa dels tabernacles o cabanyes. I cap la possibilitat que molts de vosaltres no sapigueu o conegueu la importància que aquesta festa té per a nosaltres com a creients, així com en els plans de Déu. Imagineu-vos si aquesta celebració és important, que el profeta Zacaries ens diu el següent, al capítol 14, versets 16-18 del seu llibre. Succeirà que tots els supervivents de les nacions que hauran atacat Jerusalem i pujaran cada any per adorar el rei, Senyor Totpoderós, i per celebrar la festa dels tabernacles. I si algunes de les famílies de la terra no puja a Jerusalem per adorar el rei, Senyor Totpoderós, la pluja no caurà sobre ells. I si la família d'Egipte no hi vol pujar i no ve, caurà sobre ella el flagell amb el que el Senyor ferirà les nacions que no pugin a celebrar la festa dels tabernacles. Si bé aquests versets ens parlen de temps futurs, quan Yeshua o Jesús hagi tornat en glòria i poder, no és menys cert que recalquen la importància de la festa dels tabernacles o Sukkot. Moltes vegades, com a cristians, quan se'n parla d'aquestes festes, cometem l'error d'anomenar-les festes jueves, quan realment són les festes de l'Etern. Les festes ordenades directament per Déu per al seu poble, en les quals també estem inclosos a través del Messies, tal com ens diu Efesis capítol 2, versets 11 i 12. De fet, el pla de salvació de Déu per a l'humanitat està vinculat espiritualment a la celebració d'aquestes festes, les quals ens mostren i parlen clarament dels plans de Déu per reconciliar l'ésser humà amb ell. Cadascuna de les festes bíbliques dictades per l'Etern ens ensenyen coses singulars i meravelloses sobre la nostra relació amb Déu, el nostre creador, sustentador i proveïdor. Per exemple, Pesach o la Pasqua ens parla de la salvació de Déu. Shavuot o Pentecosta ens parla de la nostra santificació en Déu, així com dels primers fruits. Yom Teruah, o Festa de les Trompetes, i Rosh Hashanah, que és l'any nou, totes dues de celebració conjunta, ens parlen de la crida que Déu ens fa. Després, Yom Kippur, o Dia de l'Expiació o Gran Perdó, ens parla del perdó de Déu en les nostres vides. Sukkot, Festa dels Tabernacles, ens parla de la provisió de Déu. I finalment, Simchat Torah, o Alegria de Torah, ens parla del goig en la paraula de Déu, en la seva llei i santa voluntat. La festa de Sukkot o dels Tabernacles està inclosa en el que es coneix a Israel com les altes festes, que inclouen Rosh Hashanah i Yom Teruah, Yom Kippur i finalment Sukkot, la qual en el seu últim dia se celebra el Shemini Atzeret o Simchat Torah. La festa de Sukkot, la qual s'esmenta a Levític, capítol 16, versets 13-15, Nombres 29, versets 12-40, i Deuteronomi 16, versets 13-15, passatge que podeu llegir tranquil·lament a les vostres cases, se celebra durant una setmana i és un temps de gran goig, ja que segueix a les festes reverencials de Rosh Hashanah i Yom Teruah, així com la de Yom Kippur, en les quals se'ns crida a posar-nos en regla amb Déu, així com amb el nostre proïsme, ja que altrament no hi ha reconciliació amb Déu, i també ens crida a recapacitar sobre la nostra vida i comportament. La celebració de Sukkot, encara que avui dia ha canviat una mica en la seva forma pel fet que la societat israeliana i la nostra no té per principal activitat la producció agrícola, era i és la celebració de la recollida de les collites, dels fruits, de les benediccions en les quals Déu havia saciat el seu poble, per la qual cosa, a l'època del tabernacle i dels dos temples, s'oferien holocaustos d'agraïment, així com ofrenes i delmes per la collita. A Israel i al món jueu es construïen i es construeixen en l'actualitat sukkàs, que significa en hebreu cabanyes, de la qual cosa procedeix el nom de la festa, Sukkot, que és el plural de sukkà, en recordatori dels 40 anys que el poble d'Israel va estar al desert, de camí a la terra promesa, vivint sota tendes i de la cura constant per part de Déu. I quins ensenyaments o lliçons com a creients al Messies d'Israel o a Yeshua o Jesús podem treure de la celebració de Sukkot? La veritat és que podríem treure moltíssimes, però ens centrarem en les tres següents. La primera és que tots som pelegrins en la terra. La segona és que la nostra fe requereix flexibilitat. I la tercera és que hem de recordar la fragilitat de les nostres pròpies vides. El primer ensenyament o lliçó és que tots som pelegrins a la terra.
Des dels dies d'Abraham, pare dels creients, tant jueus com a gentils o no jueus, els fills de Déu hem estat i som estrangers i pelegrins en aquesta terra, tal com podem llegir a 1 Pere 2:11, on se'ns diu: «Estimats, com a forasters i pelegrins que sou, us prego que defugiu les apetències carnals que lluiten contra l'ànima». Hem de ser conscients, i això no és cap a Déu, que els creients correm un gran perill quan ens aferrem a les coses i comoditat d'aquest món. I amb això no vull dir que no puguem tenir comoditats i aspirar a viure bé, però l'Etern vol i desitja que siguem conscients del fet que som estrangers i pelegrins en aquesta terra i que no ens endurem res de la mateixa quan morim. I quantes vegades creients sincers es veuen arrossegats per les comunitats de la vida, siguin quines siguin, cosa que a curt termini té com a conseqüència que apartin la mirada de lo principal, Déu, i facin de lo material el centre de les seves vides. El poble hebreu, que acaba de sortir de l'esclavatge d'Egipte i gaudia d'una experiència nova, que no era altra que la llibertat, així com la possibilitat de gaudir comunitats que els eren negades o a les quals no tenien accés com a esclaus, el poble va veure com a Déu els va ordenar que celebressin anualment durant una setmana com a estatut a perpetuïtat per a les vostres generacions, basant-se en el que diu Levític 23, verset 41, la festa dels tabernacles o Sukkot, amb la finalitat que no oblidessin que eren pelegrins i estrangers en aquesta terra per moltes possessions que poguessin assolir. I una de les ordenances de la celebració de la festa de Sukkot era i és la construcció d'una sukkà o cabanya per recordar els 40 anys que el poble d'Israel va estar al desert i no aferrar-se a les riqueses que l'Etern els va donar, els dona i continuarà donant a la terra promesa, a la terra d'Israel. Cada família jueva, tant a Israel com fora del país, construeix una cabana amb 3 costats tancats amb tela i un costat obert, així com un sostre de branques d'arbres, normalment de palmera, a través de les quals s'ha de poder observar el cel i les estrelles durant la nit i en què viuen durant 7 dies, sempre i quan la climatologia ho permeti, recordant la fragilitat i precarietat d'una tenda o cabanya. I aquesta celebració sota tenda o cabana té com a finalitat recordar al poble que mentre els israelites vagaven pel desert, tots es trobaven en un mateix pla social. Tots vivien sota tendes, els rics i els pobres per igual. I al llibre de Deuteronomi trobem menció que les persones vivien sota tendes. Després, quan el poble d'Israel va arribar a la terra promesa, veiem els menys de tendes i cases. I més endavant, als llibres de Reis, se'ns descriu que la gent vivia en tendes, cases i palaus. I tot i això, durant la festa dels tabernacles, tots residien en cabanes o sucars. Estan situats al mateix nivell davant dels ulls de Déu i davant dels seus proïsmes. Cadascú vivia en la seva fràgil sucar, considerant la grandesa de Déu i no la seva posició social. Recordant-nos que tots som pelegrins i estrangers en aquesta terra i que la nostra vista ha d'estar posada en Déu, en l'Etern, el Sant d'Israel, i no a les coses materials, que encara que no estiguin prohibides i en puguem gaudir, aquestes ens poden desviar de la veritable finalitat de la nostra vida, que és agradar a Déu, compartir de la seva grandesa i del que ell ha fet a les nostres vides, i no transformar-nos en materialistes, egoistes, el que canvia les prioritats i desplaça del Déu del lloc que li correspon, per posar en el seu puesto el nostre ego, és a dir, els béns materials i la nostra comoditat, pensant que tot el que tenim és perquè ens ho mereixem, oblidant-nos que tot el que hem rebut, incloent-hi la salvació, és per pura gràcia per part de Déu, per pur regal, per pur amor, sense que hagin fet res per mereixer-ho. I com a creients hem d'aprendre a viure com allò que és aquesta vida a la terra, temporal, ja que estem en camí cap a una terra promesa per l'eternitat. Ens cal procurar i buscar primerament el regne de Déu i la seva justícia, i no les comoditats d'aquest món. I a mesura que procurem les coses del regne, Déu proveirà per les nostres necessitats materials, tal com podem llegir a Lluc, capítol 12, verset 31. I el segon ensenyament o lliçó és que la nostra fe requereix flexibilitat. La sucà o tabernacle és una estructura molt fràgil. És com una tenda o caseta que es pot instal·lar o treure en qüestió de minuts, en un moment, en un instant, siguent propensa a les inclemències meteorològiques.
D'una manera semblant, les nostres vides han d'estar propenses al bufar del vent de l'Esprit Sant Ruach HaKodesh. Hem de ser receptius del moure i indicacions de Déu. Hem de ser capaços de moure's quan Déu es mou. I això, no obstant, la majoria dels creients tenim interessos o lligams que ens incapaciten per moure's quan Déu es mou, i no per únicament de l'aspecte material, sinó també de l'espiritual. La Bíblia ens refereix i parla clarament de dos conceptes quant a l'habitació o casa de Déu. Un d'ells és el tabernacle, o mishkan en hebreu, i l'altre és la casa, o bayit, també en hebreu. I podem trobar aquests dos conceptes en la defensa que Esteve va realitzar davant del Sanedrí abans de ser lapidat, transformant-se en el primer màrtir per creure que Yeshua o Jesús era el Messies. A la seva defensa, Esteve va declarar, tal com podem llegir a Fets 7.44 i Fets 7.47 i 48, que els nostres pares, al desert, tenien el tabernacle del testimoni, com havia manat de fer-lo el qui parlava amb Moisès, seguint el model que havia vist. Si bé fou Salomó que li edificà una casa, però l'Altíssim no resideix en cap lloc fet a mà, tal com diu el profeta. Una casa, normalment, acostuma a ser més atractiva, còmoda i duradera per evitar-hi que una tenda. Tot i això, en una casa perdem flexibilitat, llibertat de moviment. I en el pla espiritual és el mateix. Moltes esglésies amb increïbles estructures materials com temples o edificis, així com petites comunitats amb locals més petits, tant amb important o reduïda membresia, s'han instal·lat espiritualment en una estructura material, en una casa espiritual, i s'han enquistat amb comoditat, confort, de la qual ni volen ni pretenen sortir-ne, ja que s'hi troben segurs, arrecerats, oblidant-se de viure en una tenda o tabernacle espiritual, d'aquesta precarietat, inseguretat, que pot semblar poc confortable, però que ens fa seguir el núvol de Déu i mantenir la sensibilitat al moviment de l'esperit. Col·locar-nos espiritualment en una casa o en lloc d'una sucar, tenda o cabana, ens porta indefectiblement a perdre el contacte íntim amb la creació i el creador, ja que deixem de contemplar la creació de Déu a través de les branques del sostre. La Bíblia ens assenyala un temps futur en què hi haurà una fe més pura i senzilla. El profeta Amós parla sobre dies en què el tabernacle de David serà restaurat, tal com podem llegir a Amós 9.11. I aquesta imatge del tabernacle com a lloc d'adoració gloriosa i de comunió íntima amb Déu ha tocat el cor de milers de creients a tot el món. Els salms de David, on sempre es parla del tabernacle, han estat font d'inspiració per a grans moviments d'avivament a través de la història. I és interessant assenyalar que molts dels avivaments cristians recents s'han dut a terme sota carpes o cabanes semblant a l'antic tabernacle de Déu. I això refereix Joan quan Apocalipsi, al capítol 21, verset 3, ens diu: «Aquest és el tabernacle que Déu estableix entre els homes, per a sojornar amb ells. Ells seran el seu poble i el mateix Déu serà amb ells, i amb ells serà el seu Déu». El tabernacle podria haver estat una estructura poc atractiva a la vista, però va ser allà on la glòria de Déu, la presència de Déu, la seva Shekinah, es manifestava davant dels israelites en una columna de fum i de foc. Malauradament, al llarg de la història, els homes han intercanviat una veritable experiència espiritual amb Déu per una seguretat còmoda però superficial, que ha portat a un refredament i que ha fet que moltes esglésies deixessin d'existir o fossin espiritualment insignificants, pobres e inclús mortes. I el tercer dels ensenyaments o lliçó que ens mostra la festivitat de Sukkot és que hem de recordar la fragilitat de les nostres vides. Tal com hem comentat i esmentat anteriorment, abans de l'inici de la festa de Sukkot es procedeix a la construcció de la sucà o cabana usant branques de palmera o d'un altre arbre, branques fresques i verdes. Però quan arriba al final de la setmana de celebració de la festivitat, les branques normalment s'han assecat. A més, quan un roman a l'interior de la sucà, quan el vent sol bressolar les fulles sobre els nostres caps, algunes petites partícules cauen al voltant o damunt nostre. I això ens recorda el verset que podem llegir a Isaïes, capítol 64, segona part del verset 6, on se'ns diu: «Tot nosaltres hem marcit com una fulla, i les nostres iniquitats ens arrosseguen com el vent». Novament i espiritualment parlant, el concepte de casa ens dona una sensació de permanència i autosuficiència, cosa que ens fa perdre de vista la brevetat de la vida, mentre que la cabana, sucà o tabernacle ens parla de la nostra debilitat, que som simplement carns i os,
de com som d'efímers, igual que les branques de palmera que es marceixen. I aquesta fragilitat ens fa recordar que Déu és el nostre proveïdor, en hebreu Javé Jiré, i sempre hem de viure agraïts i pendent d'ell. La seva provisió és constant i les seves misericòrdies les renova cada matí, tal com podem llegir a Lamentacions, capítol 3, versets 22 i 23, on se'ns diu que la misericòrdia del Senyor no s'ha acabat ni s'ha esgotat la seva bondat. La renova cada matí. És gran la teva fidelitat. I això ens fa recapacitar que res podem fer pel nostre propi compte. I al Nou Pacte o Testament, nombroses són les referències al nostre cos com una tenda de campanya, un tabernacle, un sucar. A 2 Pere, capítol 1, versets 13 i 14, l'apòstol Pere, el qual n'oblidem era jueu i coneixia perfectament la festivitat de Sucot, així com les festes de l'Eter, ens diu: «Em sembla que tinc l'obligació d'animar-vos amb les meves advertències mentre visqui en aquesta tenda de campanya», en referència al seu cos, «sabent que no trigaré gaire a deixar la meva tenda, tal com ha fet saber el nostre Senyor Jesucrist». D'altra banda, l'apòstol Pau en recorda també a 2 Corintis 5:1 que sabem que si la tenda de la nostra estada terrenal, en referència també al nostre cos, s'enfonsa, tenim un edifici proveït per Déu, una casa que no l'han construïda amb mans humanes, i és una casa eterna al cel. I així és com el tabernacle, la sucà, que només roman una setmana, la nostra vida també és fràgil i prompta a desaparèixer. La nostra vida és curta i efímera, per la qual cosa la nostra esperança no ha de ser posada o col·locada en allò que el món no ens pot oferir, sinó en allò que Déu ha proveït per capacitar-nos a servir-lo en el present, cosa que té una promesa d'una recompensa futura en l'eternitat, on allà sí que tindrem una casa permanent, i ja no una cabana o una sucà. El mateix Jesús, el Messies Israel i de l'humanitat, diu a Joan 14, versets 2 i 3, «A la casa del meu pare n'hi ha moltes estances. Si no fos així, us hauria dit que vaig a preparar-vos lloc? Si hi vaig i us hi preparo lloc, tornaré i recolliré amb mi per tal que on jo sóc vosaltres també hi sigueu». El nostre estatge o mansió permanent està en l'eternitat i no en aquesta terra, per la qual cosa, mentre estiguem aquí, siguin pocs o molts d'anys, hem de tenir la vista posada en allò que realment té valor, la nostra vista fixada en Déu. Mateu, capítol 6, versets 19 a 21, ens diu: «No aplegueu riquesa sobre la terra, on l'arna i el rovell les destrueixen, i on els lladres entren i les roben. Més aviat aplegueu riqueses al cel, que ni l'arna ni el rovell no les destrueixen, i on els lladres no entren ni les roben, perquè on tingueu on tinguis la teva riquesa, hi tindràs també el cor». I amb això Jesús no està dient que no puguem tenir béns terrenals, sinó que en cap cas ens hem d'afanyar per ells, donant-los una importància que no tenen, cosa que a la llarga fan que reemplacin a Déu i li treguin el lloc que li correspon, que és la primícia, el primer lloc en les nostres vides. Altres dels elements de la festa de Sucot, encara que poques vegades esmentat als nostres dies, però que sí que ho eren a l'antiguitat, era el mandat d'oferir ofrenes, sacrificis i holocaustos, tal com premisia Levític, capítol 23, verset 37 a 39, i Nombres, capítol 29, versets 12 a 20. Déu va demanar al poble que oferís ofrenes enceses, holocausts i ofrenes de grans, sacrificis i libacions, de forma diària durant tota la setmana de celebració de la festivitat de Sucot, ja que aquesta festa era i és d'agraïment a l'Etern per les collites i els béns recol·lectats durant l'any. I tots aquests sacrificis, ofrenes, etc., a més de representar tota una logística, requerien un esforç econòmic per part del poble, incloent sacrificis. I encara que actualment, òbviament, no hem de complir literalment amb aquests requisits diaris, no és menys cert que ens podem formular tot un seguit de preguntes. Si realment se'ns demanés això, o sigui sacrificis, com creients, ho faríem? Tindríem aquest grau de compromís amb el Senyor? Estaríem disposats a incórrer en tanta despesa o trobaríem alguna excusa per no fer-ho? El propòsit fonamental per a aquests sacrificis ordenats per Déu era purificar la persona dels seus pecats i permetre-li entrar davant de la presència de Déu. Els requisits eren molt exigents. El principi bàsic era l'obediència. Déu els proveïa l'animal per al sacrifici, però el poble estava disposat a posar-lo sobre l'altar? Per fer aquest pas calia tenir fe. Sense l'obediència i la fe, els sacrificis no tenien valor.
No valia res el sacrifici si no representava un veritable penediment i un compromís per intentar viure una vida santa cada dia. Valia més oblidar-se totalment del sacrifici si no es tenia la intenció de ser obedient i fidel. I aquest principi també s'aplica al creient. Sense fe, la mort expiatòria de l'anell de Déu, de Jesús, no té significat ni valia. No n'hi ha prou de conèixer sobre els fets històrics de la seva mort i resurrecció. Si no ens apropiem personalment del seu poder redemptor, el seu poder de salvació per la fe, aleshores no podem obtenir la salvació promesa. És regal de Déu, però l'hem de rebre i l'hem de viure. Efesis capítol 2, versets 8 i 9 ens diuen que perquè és per gràcia que heu estat salvats mitjançant la fe, i això no ve de vosaltres mateixos, és un do de Déu. No és fruit d'unes obres, per tal que ningú no pugui presumir-ne. D'altra banda, Jaume 2:17 aclareix que així també la fe, si no té obres, és morta per si sola. I aquest darrer text no expressa una contradicció pel que fa a que la

Romans 12:1. Per la misericòrdia de Déu us exhorto, doncs, germans, a oferir la vostra persona com a sacrifici vivent, consagrat, agradable a Déu, que és el vostre culte lògic. De la mateixa manera que durant la festivitat de Sukkot el poble d'Israel reconeixia i reconeix la seva fragilitat i dependència de Déu, morant sota sucars o cabanes, i agraïa a l'Etern mitjançant ofrenes i delmes la recol·lecció de la collita i l'abundància del que Déu els havia lliurat, tenint moltíssimes, com a creients tenim moltíssimes coses que donar o lliurar al Senyor, ja que Déu ens va donar la vida, i si Déu ens va donar la vida, què menys que li servim per amor i agraïment? Déu ens sosté amb diners, aliment, roba i alberg. Què tenim que fer? Doncs posar-ho al seu servei. Déu ens ha donat talents i dons, els quals hem de posar a disposició de Déu perquè els utilitzi. Déu ens ha donat la seva salvació i el seu amor perquè compartim el seu missatge d'amor als altres. Déu ens ha donat el fruit del seu esperit, amor, goig, pau, paciència, benignitat, bondat, fe, mansuetud i temprança, tal com es diu Gàlates 5:22. Doncs tenim que aplicar-ho. La festa de Sukkot és més que un moment per admirar la creació de Déu. És un moment en què ens hem d'adonar que també som criatures, part de la seva creació. Hem rebut de part de Déu fruits personals i espirituals de fe. I ha de ser una celebració del lliurament de les nostres vides en servei a Déu. El missatge de Sukkot és i ha de ser a les nostres vides un compromís total amb Déu i al seu servei. Estàs llest, preparat a posar la teva vida al servei de Déu? El Senyor ens convida a fer de la nostra vida una celebració contínua en gratitud i admiració de la seva grandesa, mentre el servim com una ofrena viva, santa i agradable a ell i per ell. Que el Senyor us beneixi i fins a la propera setmana.